shabba dupti da dubba dubba chida shabba dubba dip dip dip dubba dubba dubba dubba shabba shabba chida shabba dubba dip dip dip shabba dupti da.